Jap, Sant Pau, Sant Pija, Sant Pau, Sant Granthi Ved Pau, Sant Yog Man Pahun Pau, Sant Pagat Vinyan Vichar, Sant Sati Ka Santa Pau, Sant Sur Moh Pau.